Diluint a Carib d'ús de gravitàcia per si siguren de Penelope nece pastina charm qui copa. Napo con si salado pravila igre pate crenulo na